0: del Reino Unido con la Unión Europea. Y una última información también de The Times, donde citan al exdirector de la CIA, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, donde dicen que Israel podría cortar sus lazos de inteligencia con el Reino Unido.
1: Hola, Marina Corredor, buenos días.
2: Hola, buenos días, Juan Ramón.
1: Esto sí lo conozco, claro.
2: Hombre,
1: Vetusta Morla, ¿no?
2: Yo creo que como alguien de este país no conozca a Vetusta Morla, no ha puesto mucho la radio o no conoce mucho tampoco de música. Pero voy a recuperar lo que ha dicho antes Gonzalo sobre las propuestas, sobre los posibles himnos para la selección. Y yo diría, yo voy a aportar mi granito de arena con esta canción de Vetusta Morla, con Valiente.
1: A ver.
2: Que también hay que decir que la canción tiene casi 20 años, pero yo creo que ha envejecido bastante bien. Cumple hace los 20 años, en 2028, o sea, ya tiene la mayoría de edad, ya podría votar.
1: Pero tú la votas, ¿no?, para cantársela a la selección.
2: Yo sí, yo esta la voto. O también te diría que cualquiera de Cuarteles de Invierno, del disco de Cuarteles de Invierno, como Fiesta Mayor, también podría ser una muy buena opción.
1: Esta es Valiente, ¿no?
2: Esta es Valiente. Pero esto viene hoy también a colación, la música también te la traigo ya a colación, porque Vetusta Morla hoy empieza gira en Barcelona antes de meterse de nuevo al estudio a grabar.
3: En la brisa del mar de esta luna de
2: sangre. Y esta gira, que se llama Gira de Vuelta, Canciones de Ida, va a ser el título de los conciertos que van a hacer en varias ciudades españolas. Empiezan hoy, como digo, en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, y a lo largo de estos 10 conciertos van a incluir nuevos temas, y es posible que uno de ellos sea este, Si Vuelves.
1: Oye, Marina, ¿quieres que te los traigamos al programa?
2: Pues mira, no me parecería mal. Me gustaría mucho. Yo les vi en concierto hace ya, en 2015, hace muchos años. Así pues, sí tengo oportunidad de volver a verles en Madrid en esta gira.
1: Pues ya hablamos, porque te preparas una preguntita y hablamos con ellos. Sí, si van de gira, me parece una magnífica opción traerlos por el programa y que nos hablen de la música y de la vida, que esta gente que tiene tanta carretera encima, pues tiene muchas cosas, cosas que decir también de la vida. De todas formas, ellos no habían parado en el 24.
2: Habían parado en el 24, hicieron un parón después del disco de Figurantes, después también del macroconcierto también que dieron en el Metropolitano después de la pandemia. Uh-huh. Y ya se han vuelto a meter otra vez al estudio, así que a ver qué nos traen. Yo creo que el disco ya lo vamos a para este año. Sería una muy grata sorpresa tener un disco nuevo de Vetusta Morla de aquí a final de año, pero yo creo que se va a ir ya a 2027.
1: Pero en todo caso, si hacemos el subrayado, que nos traías tú, ¿no? Que hoy empiezan en Barcelona. Una pequeña gira antes.
2: Sí, y todavía creo que además que quedan algunas entradas, así que si alguien se quiere animar hoy, puede hacerlo.
1: Gracias, Marina Corredor, que tengas buen día.
2: A ti.
1: Chao, hasta luego. Y hoy es viernes y viene Ernesto de Kaiser con los puntos o el punto sobre las íes. Muy buenos días, Ernesto.
4: Buenos días, Juanra. El alcalde de Madrid, Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, han intentado que el ministro del Interior ordene a la policía desalojar a los acampantes en Puerta del Sol. No lo han logrado. Ahora buscan con un juez o una jueza de Madrid que dicte una orden cautelarísima para suspender ipso facto el derecho de manifestación y expresión y mande a la policía, como hizo la jueza del juzgado 90 de Madrid, Elena Cortina, con Mari Carmen, el miércoles 23 de septiembre. Los jueces y juezas de Madrid tienen que tener presente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó hace 20 días, el 3 de septiembre pasado, una sentencia muy relevante en la que anula la resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 2015 que condenaba a los manifestantes que paralizaron el Parlament catalán en 2011. Estrasburgo dice: la severidad de las condenas de 3 años de prisión tenían el efecto de disuadirles, así como al público en general, de asistir a manifestaciones y, de manera más general, de participar en un debate público abierto. Es decir, que las condenas, dicen los jueces de Estrasburgo, podían socavar el derecho a ejercer la libertad de expresión y de manifestación. Ahora Almeida y Díaz Ayuso han hecho un montaje en el que dicen que los acampantes tienen cuchillos y adoquines. Juanra, he estado todos estos días en Sol. Soy vecino. Almeida y Díaz Ayuso mienten como bellacos para que un juez o una jueza pique en el anzuelo. Hasta el viernes próximo, Juanra.
1: Hasta el viernes, Ernesto de Kaiser. Cuídate mucho. La verdad es que hay que decirlo, los que hemos estado allí no hemos, quizá los escondían, ¿no? No hemos visto muchos cuchillos y los adoquines estaban bien afirmados en el suelo. Pero en fin, nos acercamos a las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional, las noticias de las territoriales de esta casa.
5: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
6: Bon dia, és divendres 2 d'octubre, són 7:45 del matí, pendents del Congrés dels Diputats, on, si no hi ha sorpreses, Junts votarà en contra dels dos decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. Els juntaires consideren que les mesures no protegeixen els llogaters vulnerables ni resolen el problema dels fons voltor i insten a l'executiu espanyol a aprovar un altre decret al respecte. El govern de Pedro Sánchez rebutja ajornar la votació d'aquest divendres, diu que Junts s'hi retratarà al costat del PP i de Vox. Una decisió, la dels de Puigdemont, que també ha despertat la indignació dels moviments per a l'habitatge que fan una crida a la mobilització. Aquest divendres seguim molt pendents de les pluges. Protecció Civil ha emès un nou avís per intensitat de precipitacions aquesta matinada, sobretot al Montsià i al Baix Ebre. Ampliem la previsió a Emet Jordi Oriós.
7: Bon dia. Avui a Catalunya el temps inestable continuarà deixant cel molt ennuvolat a tot el territori i precipitacions que, excepte a Girona, podran donar-se durant la jornada a amples zones del territori. En general, precipitacions, això sí, més febles que les de la jornada d'ahir a la tarda, excepte al sud de Tarragona, on encara durant el matí les primeres hores, sobretot, podran donar-se encara ruixats en forma de tempesta i que podran ser d'intensitat molt forta i localment torrencial. La tendència a la tarda és a que aquestes precipitacions perguin intensitat i vagin remetent cap a la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes pugen al litoral i prelitoral de Barcelona, a la resta baixen i el descens podrà ser notable a l'extrem sud de Tarragona. Avui les màximes seran de 27 graus a Barcelona i Girona, 26 a Tarragona, 24 graus de màxima a Lleida. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es preveu que es retiri del tot de Catalunya, almenys fins als primers dies de la setmana que ve, i les temperatures en general. El vent d'avui bufarà moderat del nord-est al litoral, bufarà de tramuntana a l'Empordà, també moderat, i a la resta fluix variable. És una informació d'EMET.
6: I com se circula per les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga.
8: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives. Tenim doncs la primera que talla la calçada a la TV-7044, al punt de Montblanc, en dos sentits de la marxa. La segona deixa un quilòmetre de lentitud a la A2 a Esparreguera en direcció Lleida amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, doncs recordem que tenim algunes carreteres al sud de Catalunya a causa d'aquestes pluges doncs que deixen inundacions i tallen algunes vies. La T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també el tram entre Freginals i Masdenverge. La TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes. I, per últim, la C12, que continua tallada al punt de Tortosa i que recordem que cadascun d'aquests talls doncs es fan en ambdós sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge que avui es voten al Congrés dels Diputats. En una reunió aquesta nit, l'executiva juntaire ha considerat que les mesures proposades pel govern espanyol no resolen el problema dels lloguers ni aturen els fons voltor. Helena García.
9: Amb la clau a la mà, bon dia. Puigdemont clava una altra estocada. Sánchez en deixant un no-re al decret d'habitatge de Moncloa que evita els desnonaments. Junts el tombarà i alega que l'única forma de reconduir-lo és que Sánchez el retiri i torni a negociar-lo. Decisió unànime de l'executiva nocturna de més d'una hora. Contactes del nucli dur amb reserves. Constatada la decepció i preocupació per Nogueres, després de moure's entre el sí i el no i la pressió al clatell. I el reclam que no es fiqui en el mateix sac als petits propietaris sanitaris i els fons voltor i mesures fiscals per multiplicar l'oferta del lloguer amb beneficis pels arrendadors que ara no veu. Així que després de feina àrdua amb el PSOE, Junts trenca la baralla, no és el primer cop, i acusa l'executiu central d'expropiar per decret l'estalvi de tres generacions de famílies. Amb aquestes al·legacions, el rebuig a Puigdemont és inamovible si Sánchez no vira, tot i que l'insta a convocar un nou Consell de Ministres amb un altre text i que el veto sumi Junts avui al bloc de PP, Vox i UPN.
6: La resposta del govern espanyol no s'ha fet esperar. Rebutgen posposar la votació dels dos reials decrets, diuen, després de mesos treballant-hi. A través de les xarxes, el president espanyol Pedro Sánchez afirma que ha arribat el moment que PP, Vox i Junts es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o amb els especuladors. També a través de les xarxes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, considera que la decisió de Junts és incomprensible, irresponsable i que han de rectificar. Crítiques també des del sindicat de llogateres, que demanen també als d'aires que rectifiquin. Enric Aragonès, portaveu.
10: Un avenç de mínims, molt lluny del que caldria per garantir el dret a l'habitatge, però que permetia estalviar una mica de patiment i segurament algunes morts a persones que estan patint molt ara mateix. Això és el que ha decidit Junts per Catalunya. I insisteixo, quan hi hagi una nova mort davant d'un desnonament, quan hi hagi més patiment per culpa d'aquests desnonaments, m'agradaria que se'ls anés a demanar explicacions per la decisió que estan a punt de prendre demà. Encara són a temps de rectificar.
6: I fa una crida a mobilitzar-se per l'habitatge aquest cap de setmana, amenaça també amb una vaga general. Per cert, que el sindicat de llogateres ha convocat aquest matí a partir de les 11 a seguir el debat i la votació dels decrets d'habitatge des de la seu de Junts a Barcelona. En paral·lel, aquest dijous, centenars de persones s'han mobilitzat al centre de la capital catalana. La marxa per l'habitatge ha culminat a la plaça Sant Jaume, on ha tingut lloc una cassolada amb unes 800 persones, segons l'Ajuntament, 2.000 segons el sindicat de llogateres. Algunes d'aquestes s'han afegit a l'acampada a plaça Catalunya, que ja compta amb unes 200 tendes. Centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona per recordar el 9è aniversari de l'1 d'octubre. Convocats per Assemblea Nacional Catalana, demanen revifar la flama independentista.
11: La via de la independència és l'única via per poder resoldre els conflictes que tenim dia a dia, com és anar amb tren, com és anar al metge, com és estudiar. Vull dir que jo crec que és important que tothom sortim al carrer a reivindicar-nos, però en pau també.
12: L'afluència ha anat a menys i, en canvi, doncs, l'any passat ja vas començar a anar a més, però d'una manera, doncs, massa paulatina, eh?
6: Al final de la protesta, un petit grup de manifestants s'ha encarat amb els Mossos d'Esquadra i ha cremat mitja dotzena de contenidors. Tot plegat coincidint amb el tram final del judici a quatre policies nacionals jutjats per buidar un ull amb una pilota de goma a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. Els quatre acusats van defensar ahir la seva actuació com ajustada al protocol i necessària, asseguren, per la violència dels manifestants. Avui s'espera que quedi vist per sentència. Continuem pendents de l'avís per pluges que afecta principalment al sud del territori i que ha deixat incidències principalment a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Última hora des de Tarragona, Pilar Ribas.
13: Les pluges torrencials que han caigut aquesta matinada principalment al Montsià i sobretot al Baix Ebre ha provocat inundacions de baixos, problemes de mobilitat de diversos vehicles, incidències elèctriques i també caiguda de dos fals sostres a Tortosa i Roquetes sense ferits. Entre les 23 hores i les 6 del matí, els bombers han rebut una setantena d'avisos i al 112 unes 230 trucades. Al Baix Ebre, amb 77, és la comarca amb més avisos. José Luis Jimeno, alcalde de Santa Bàrbara, explica com estan vivint al municipi l'episodi.
14: La nit, a les 11 de la nit, va tornar a desbordar el barranc a la nostra població i, bueno, ha sigut una nit realment intensa perquè ha continuat plovent tota la nit i ha continuat baixant el barranc. En principi, no tindríem cap afectació a el que seria, que és l'important, a les persones i, bueno, aquest matí, quan s'aixeca el dia, farem una valoració dels danys materials que pugui haure.
13: El sistema d'emergències mèdiques ha rebut més d'una dotzena d'alertes amb un total de 12 persones afectades. 9 municipis del Montsià i Baix Ebre han suspès les classes dels centres educatius per aquest divendres. D'altra banda, hi ha 5 carreteres tallades per inundació de la calçada. Destaca la C12 a Tortosa.
6: Míriam Andreu, bon dia.
2: Bon dia.
6: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellada, a Terrassa.
2: Els agents perseguien un grup de lladres taloners especialitzats en assaltar camions a mercaderies en àrees de servei. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
6: I el pare del nadó presumptament maltractat a Barcelona nega haver-li fet mal conscientment al seu fill d'aleshores 6 setmanes.
2: En la seva declaració a petició pròpia davant el jutge ha assegurat que no pot explicar les lesions greus detectades a la Vall d'Hebron el mes de març. L'home, que compleix presó preventiva, ha admès que podria haver actuat de forma imprudent o negligent sense ser-ne conscient, per exemple, estrenyent-lo massa fort o colpejant-lo accidentalment.
6: Dilluns vinent, 5 d'octubre, comença la vacunació de la grip i la Covid. Amb el pronòstic d'una virulència semblant a la tardor-hivern de l'any passat, l'objectiu és arribar a cobertures del 75% en majors de 60 anys i personal essencial i del 60% en menors de 5 anys i embarassades. Ana Banyeres.
15: Ja estan disponibles 1.800.000 dosis de vacunes de la grip i la Covid, tot i que aquesta campanya arriba en 15 dies més tard perquè tota la composició és nova i adaptada a les soques i variants actuals. Tot per garantir la màxima protecció, però especialment per reduir complicacions. Montse Martínez, de Salut Pública.
16: La vacunació pot evitar fins a un 26% de les hospitalitzacions, el 40% dels ingressos en UCI i el 37% de les defuncions morts atribuïbles a grip.
15: Un fet que remarquen amb el lema «Vacunar-se és estimar». Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
17: Protecció a les persones que tenim al costat, ja siguin sobretot les persones vulnerables i la gent més gran. No?
15: Ja hi ha 120.000 cites programades per vacunar a partir de dilluns, però hi ha 700.000 disponibles per a la resta de grups que podran començar a vacunar-se a partir del 26 d'octubre amb cita i del 16 de novembre sense.
6: En esports, el Barça i el Madrid tornen a intercanviar retrets pel cas Negreira. Germà García, bon dia.
18: Bon dia. Guerra de comunicats en Real Madrid-Barça pel cas Negreira. L'entitat madridista va treure ahir un comunicat anunciant que la UEFA havia confirmat la recepció de la denúncia presentada pels pagaments fets en les darreres dècades pel Barça al que va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, demanant a la vegada que la investigació avanci a la màxima celeritat per la seva conclusió. Pocs minuts després, el Barça reaccionava amb un altre comunicat en el que feia algunes apreciacions, com que la UEFA no obria un expedient que porta obert des de 2023 i que només confirma que ha rebut la documentació presentada pel Real Madrid, deixant clar que l'expedient en curs és segueix la seva investigació i que no és pas una revisió. El comunicat del Barça diu també que no han rebut cap requeriment i que quan sigui un fet fefaent respondrà degudament. La rèplica del Barça acaba dient que des de l'inici de la investigació el Barça ha continuat operant amb la llicència UEFA i participant de les seves competicions. A nivell estrictament esportiu, dic que ahir va arribar a Barcelona Rafinha, després d'un llarg viatge, va passar per la ciutat esportiva Joan Gamper, però degut al seu cansament van considerar millor que marxés cap a casa a descansar i avui es sotmetrà a una ressonància per verificar que no té pas cap lesió a la cuixa dreta.
6: Pel que fa a l'actualitat estrictament esportiva, el Barça cau contra el Veszprém hongarès en la final de del Mundial de Clubs d'Handbol 33-42 i es queda sense el títol. D'altra banda, en bàsquet, els blaugrana s'enfronten avui al Besiktas a l'Eurolliga de bàsquet. De la cultura, l'OBC inaugura avui la temporada de l'Auditori amb un concert dedicat a la 7a Sinfonia de Beethoven, on també es donarà el tret de sortida a la Bienal Robert Gerhardt. Montse Soto.
19: Un concert on es reivindicarà el llegat i la modernitat d'una banda amb un tribut a dos grans creadors universals com Beethoven amb la 7a Sinfonia i Chopin, del qui s'oferirà el concert per a piano i orquestra número 2, interpretat per un dels solistes més reputats del moment, Jan Lisiewski, i de l'altra banda, la contemporaneïtat d'un dels grans compositors catalans del segle XX, com Robert Gerhard. Víctor Medem, que signa la seva primera programació al capdavant de l'Auditori, es mostra així de satisfet amb el programa.
20: La primera obra que se sentirà en aquest concert serà el concertino per cordes de Gerhard, que és la primera obra orquestal que va escriure a finals dels anys 20. I és una obra increïble i jo és el que reivindico, aquest equilibri entre el llegat i la descoberta.
19: El director de l'Auditori de Barcelona comenta també com l'OBC, sota la batuta de Ludovic Morlot, es troba en un dels seus grans moments.
20: Ara mateix es pot dir que l'orquestra està en el seu millor moment des de fa molts i molts, molts anys, dècades. Hi ha hagut una renovació molt important de la plantilla sobretot per motius de relleu generacional. Ara, per exemple, aquesta setmana hem convocat una plaça i l'ha guanyat un noi de 23 anys, amb una competència ferotge, no?
19: El concert inaugural de la temporada de l'Auditori es farà tant avui com diumenge a la Sala Pau Casals.
0: I marxem amb la música de Vetusta Morla.

Després de 2 anys de silenci, el sextet de Tres Cantos torna a Barcelona amb la seva nova gira titulada Gira de Vuelta, Canciones de Ida. El Palau Sant Jordi acollirà aquesta cita amb el grup d'indie rock a partir de les 9 del vespre. D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: bones. O sigui, estem parlant de 25 anys enrere, abans de que esclatés la restauració, vam veure que tot el que hi havia era uns uniformes molt vulgars, com qualsevol ofici.
1: És en Joan Ramon Comerma, fundador de CCTI, empresa d'uniformes per a professionals que des d'Artés, al Bages, fa 25 anys que vesteix, entre d'altres, els millors xefs com Jordi Cruz, Albert Adrià, els germans Torres o el restaurant Disfrutar.
2: Ha donat vida a una de les propietats més indispensables o més úniques que té el coure, no? Que té la capacitat de ser, nosaltres li diem, infinitament reciclable, vale? Sense perdre les seves propietats. No? Llavors, això és una mica estat l'essència que ens ha portat durant aquests dos segles, des de que es va crear, es constituir la companyia, des de que va ser adquirida després per la meva família, en aquesta vessant, no? I, mica en mica, doncs, l'hem anat transformant i evolucionant en tots aquests anys.
1: En Carles Guixà és adjunt a CEO de la Farga, manufacturera de coure amb més de 200 anys d'història, que des de les Masies de Voltregà, Osona, produeix coure que exporta a uns 80 països. Han estat els primers en apostar pel reciclatge d'aquesta matèria primera.
3: En el nostre cas, doncs, LC són les sigles de la papelera La Confianza, que es deia així, i és un molí paperer que estava a la llera del riu Fluvià, en aquest casa, a les afores de Besalú, i jo formo part de la cinquena generació. Una ànima que és el paper craft, que seria paper per aplicacions d'embalatge, doncs, perquè ens entenguem, la bossa del pa quan anem a comprar una barra de pa, i l'altra seria el paper tissú, que és totes aquelles coses de paper que considerem que són suaus. Doncs el paper higiènic, el paper de cuina, el paper eixugamans, els tovallons, els mocadors.
1: I en Pau Vila és el CEO de LC Paper, que des de fa 140 anys produeix paper a Besalú, a la Garrotxa, que exporten a una trentena de països. Ha estat la primera paperera del món en obtenir el certificat B Corp. Amb uns 50 treballadors, aquesta entre petita i mitjana empresa del tèxtil CCTI va començar dissenyant i produint jaquetes de cuiner amb un model d'excepció, en Nando Jubany.
0: Un dels primers va ser en Nando Jubany, que va començar a provar les jaquetes. Primer vam fer uns articles amb unes licres perquè tinguessin elasticitat, uns acabats amb teflon perquè rellisqués l'oli.
1: Joan Ramon Comerma ens explica que van trobar un nínxol de mercat, uniformes professionals de qualitat que el sector tèxtil no oferia.
0: Gent que busca algú que no troba al mercat, que vulgui un producte de molta qualitat, nosaltres en diem molta qualitat, un producte que ha de tenir molta resistència, un producte que ha de ser fàcil de rentar, que no tingui envelliment.
1: I en un sector altament deslocalitzat, CCTI aposta per la producció quilòmetre zero, des de l'inici fins al final.
0: Perquè els teixits ens els fem nosaltres. Nosaltres tenim telers engegats, ens teixim la roba, fem tot el procés, ens manipulem, estampem, fem tot el procés perquè no deixem mai ningú penjat.
1: I ara fan la roba de grans xefs i dels cambrers, de personal d'hotels com el Vela o el Mandarín, i tot sense comercials en plantilla, més enllà del boca orella dels clients.
0: S'ha passat el telèfon a Jordi Cruz, que no sé què, que dius, hòstia, en Jordi Cruz, perdi el temps de donar telèfons perquè ens truquin, és ben bé que està orgullós de portar el que porta.
1: Actualment, la Farga dona feina a gairebé 500 persones. Un 80% són de la Garrotxa, explica en Carles Guixà, adjunt al CEO d'aquesta manufacturera de coure de les Masies de Voltregà, que ja ha esdevingut una gran empresa.
2: Tot el que ens ha portat al territori ens agrada retornar-lo i al final apostem perquè la indústria al final és el gran real del benestar de la societat, per apostar en la creació de llocs de treball d'alt valor i que tota la generació de valor es quedi en les rodalies del territori, no?
1: Sense mines de coure a Catalunya i molt poques a Europa, el principal proveïdor d'aquesta matèria primera és Xile. En un sector molt reticent al reciclatge, la Farga han estat els primers en apostar-hi i des dels anys 80 han patentat el procés i obtenen el coure de fondre ferralla, és a dir, d'una mina urbana.
2: Un procés patentat que es va desenvolupar arrel de voltar molt pel món. La tendència que s'estava desenvolupant en aquell moment era fer colades contínues però provenents de material de mina i es considerava que un procés de colada en continu per reciclatge era inviable. A nivell de compres derivades de matèria prima, el 24% de la ferralla que comprem prové de Catalunya, on també tenim aquesta xarxa de distribució, però a nivell espanyol tenim una presència molt important i som un dels principals líders a dintre d'Espanya en la captació de matèria prima.
1: A LC Paper treballen unes 150 persones als tres centres que tenen a Besalú, Sarrià de Ter i Fornells de la Selva. Des d'aquí venen la meitat de la producció a uns 30 països, com explica el CEO, en Pau Vila.
3: I la nostra proximitat geogràfica amb la frontera francesa el que ens permet és anar directament amb camió uns pocs quilòmetres

0: nosaltres fins a França i carregam un tren a França, de França inclús fins a Anglaterra, amb aquest tren vertical, amb molta competitivitat econòmica, però també amb competitivitat ambiental, perquè aquest tren és un tren electrificat.
1: La forta competitivitat d'un sector com el paperer, amb mercats com el turc o l'indonesi, és compatible amb que la CPP sigui el primer fabricant de paper espanyol i el segon europeu que obté l'etiqueta ecològica de la Unió Europea. La matèria primera la porten de boscos en custòdia i de projectes pilots, per exemple, a Ghana.
0: Boscos en cadena de custòdia, per tant, plantats en terrenys on no hi havia bosc, s'hi planten arbres específicament per aquest propòsit, de tal manera que en el pitjor escenari només es tornarà a la situació inicial de que no hi havia bosc. Però també projectes pilot amb tipus de plantes i de vegetació que tenen un creixement més ràpid, com seria el bambú, i en aquest cas doncs, hem contribuït a un projecte conjunt de recerca a Ghana, específicament per les categories de producte que no són reciclades, però per concepte no ho són, com és el paper higiènic. No?
1: CCTI, la Farga i LCPP, tres exemples del Made in Catalonia.
2: Edició migdia. A Ciutat falta habitatge i a pobles s'abandonen. Barcelona acull aquests dies el Congrés Internacional de Desabandonament, una trobada d'investigadors i especialistes europeus per analitzar el fenomen dels pobles abandonats. Agnès Batlle.
3: Tenim molts nuclis, encara amb poca població, molt vulnerables, i potser hem de posar el focus en aquests nuclis.
4: Aquest és el crit d'alerta de Mari Carme Jiménez, una de les impulsores del Congrés que forma part del projecte Pobles Abandonats. Ha inventariat prop de 1.500 nuclis en territoris de parla catalana. Les dades d'aquest treball interdisciplinar revelen que un 68% dels nuclis analitzats es mantenen vius, però amb menys de 30 habitants, i un 20% ja estan abandonats.
3: Bueno, al final és abandonament de territori, que vol dir entra en desús en molts casos, que per tant el bosc avança, per exemple, que a més perdem oportunitats d'habitabilitat quan ara el tema de l'habitatge és un tema importantíssim, i també perdem patrimoni. Molts d'aquests nuclis tenen elements patrimonials catalogats, i que si al final el nucli queda abandonat, aquell patrimoni a poc també es va degradant. Al final interessa tenir un territori equilibrat, no?
4: Només un 12% es troben en procés de recuperació o tenen usos estacionals. Admeten que no hi ha una fórmula magistral per tots, sinó que cal analitzar el motor econòmic de cada un. La mostra exposa exemples d'èxit, com la recuperació de colònies tèxtils per a ús d'habitatge o turístic, com les mines d'Osó, la Selva o els Alps francesos, italians i suïssos, que han creat un consorci per no perdre habitants, perquè el procés de despoblament afecta a tota Europa.
3: Valdria la pena fer-hi una reflexió sobre possibilitats d'ús. No.
4: El despoblament exhibit i a debat a l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Són 2:15. Temps ja per la informació esportiva. Marga Llu, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Esports.
5: A les portes d'un nou cap de setmana sense Lliga de Primera Divisió per la llarga aturada de seleccions, sí que tenim aquest mateix cap de setmana, diumenge, Lliga Femenina amb un interessant Barça-Real Madrid, com dèiem, diumenge al Camp Nou. De seguida escoltarem parlar al respecte algunes de les protagonistes blaugranes. No hi ha Lliga de Primera, però sí de Segona, amb partits pel Sabadell i el Girona, mentre que avui mateix juga el Barça de bàsquet a Istanbul en partit d'Eurolliga contra el Besiktas, després que ahir l'equip d'handbol perdés clarament la final del Mundial de Clubs Egipte contra el Veszprém de Xavi Pasqual Pasqui. Un altre mundial, el d'hoquei patins femení, comença aquest cap de setmana i tindrem una de les protagonistes catalanes de la selecció espanyola. Comencem. I com dèiem, no hi ha Lliga de Primera, però sí Lliga Femenina i, a més, amb un partit ben destacat aquest diumenge, el primer clàssic Barça-Real Madrid de la temporada, diumenge a les 5 de la tarda, més serà al Camp Nou, i aquest matí les jugadores blaugranes han atès als mitjans de comunicació per parlar d'aquest partit, que és el que han dit Àlex Carazo. Bona tarda.
6: Bona tarda. Un partit que arriba aviat a la jornada 6, amb els dos equips encara ajustant molts aspectes amb molts canvis a les plantilles. Una de les jugadores amb qui hem parlat, Cata Coll, la portera, sempre clara, sempre directa, li hem preguntat sobre com es troba l'equip i que amb un balanç de 25-1 favorable al Barça en enfrontaments davant del Real Madrid, on troba la motivació l'equip? Cata Coll.
7: Estem bé, estem tranquil·les. Al final tot és una adaptació. També hem tingut moltes lesions que bueno, mai esperes que tinguis tantes lesions en tan poc temps, però crec que a part d'això han fet bé, han jugat partits, els han guanyat, han jugat partits difícils, els han guanyat, i crec que això és la línia a seguir, crec que s'ha identitat d'aquest Barça que mai s'ha rendit, que sempre vol més i que li encanten els reptes, i bueno, és el nostre ADN.
6: Amb el retorn de les jugadores que estaven al Mundial Sub-20, és la primera setmana en què Pere Romeu pot comptar amb tota la plantilla i la capitana, Patri Guijarro, que aquesta temporada, recordem, és la primera capitana, ha reconegut que no ha estat fàcil.
8: És verdad que creo que hemos pasado un mes complicado a nivel jugadoras en sub-20, a nivel de lesiones, hemos tenido que adaptar posiciones en nuestros 11 y en nuestro juego, y aún así hemos conseguido un mes de victorias. Creo que eso dice mucho de nosotras, de lo ambiciosas que somos, de lo trabajadoras y de la coordinación que tenemos todas y el compromiso que tenemos todas y todos.
6: Una Patri Jarro, per cert, sobre qui Clàudia Pina s'ha desfet en elogis i ha demanat la pilota d'or.
9: Tot el que ha fet fins ara, jugadora boníssima, crec que mereix una pilota d'or, la veritat, i és una jugadora imprescindible pel Barça, pel nostre joc i, bueno, per tot el que ens dona Patri.
6: El partit, recordem, aquest Barça-Real Madrid de la Lliga F, diumenge a les 5 al Camp Nou.
2: Doncs esperem que sigui un gran espectacle i que vagi molt bé. Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: I no, ja ho dèiem i ho repetim, no hi ha Lliga de Primera, però sí que estem pendents de l'actualitat dels equips catalans, especialment ara mateix del Barça, que ja sabeu, té molts internacionals que sí que juguen aquests dies, però ara mateix hem de parlar d'un d'ells, que ja sabeu que tornava a Barcelona, Rafinha, perquè ja definitivament no té lesió, com s'esperava. Avui ha passat proves mèdiques a Barcelona. Germà García, bona tarda.
10: Sobretot els que venim de Segona Federació, quan estàvem aquí, no?
2: O sigui, doncs no, no és això. Havíem de parlar ara amb el nostre company Germà García, que ens parla del Barça i d'aquestes proves mèdiques que ha passat a Rafinha. Germà, bona tarda.
11: Sí, bona tarda, Marga. Deia que, efectivament, Rafinha ha passat proves mèdiques aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, després d'haver arribat ahir, després d'aquesta turné que ha tingut que fer amb la selecció, amb la Canarinha, amb la selecció brasilera, i tal com van dir els metges de la selecció brasilera, no té cap tipus de lesió a la seva cuixa dreta i, per tant, simplement va ser per precaució el fet de no desplaçar-se fins a Calcuta, on demà, precisament, juga la Canarinha contra la selecció de la Índia. S'ho va estalviar, aquest viatge, i va tornar cap a Barcelona per passar aquestes proves mèdiques, com dic, en el matí d'avui. No hi ha lesió, per tant, no hi haurà comunicat mèdic i ja podrà entrenar a partir del proper dilluns amb total normalitat amb la resta de companys. D'aquesta manera, doncs, podem veure que Rafinha podrà estar disponible, evidentment, pel partit que ha de jugar el Barça, el proper partit de Lliga contra el Getafe. Mm-hmm. Això en quant a Rafinha. Si et sembla, en quant a internacionals, repartits per diferents seleccions, avui és el torn de Jules Koundé, que jugarà en principi com a titular en el partit entre França i Itàlia, corresponent a la tercera jornada de la Nations League, que es disputarà a l'estadi de Saint-Denis. Per cert, que l'arbitrarà un àrbitre espanyol, l'extremeny Jesús Gil Manzano. Ahir vam tenir la participació de Joao Cancelo, molt bona participació. El Parken de Copenhague va guanyar la seva selecció de Portugal per 2-4 i ell va obrir el marcador al minut 13 de joc. Després van marcar Gonzalo Ramos, Vitinha i Joao Félix, l'ex del Barça. Joao Cancelo va jugar 63 minuts en el partit d'ahir. Per cert, victòria de Portugal sense Cristiano Ronaldo. Portugal, que és líder del seu grup, i Dinamarca, sense Christensen, recordem que està lesionat, només ha guanyat un partit. I demà tindrem el torn de la resta, és a dir, dels 6 jugadors que juguen amb Espanya, Fermín López, Pedri, Cubarsí, Rodri, Olmo i Lamine Yamal, que jugaran a partir de 8:45 al Carlos Tartiere, també partit de la tercera jornada de la Nations League, Espanya contra Txèquia, amb aquests 6 jugadors, veurem quants d'ells juguen per part d'Espanya, i també tindrem participació del Barça en l'altre partit que es disputa demà. En aquest cas serà a les 6 de la tarda, Rijeka entre Croàcia i Anglaterra. A Croàcia em sembla que serà titular Dominic Livakovic, el porter del Barça, i per Anglaterra també té molts números de ser titular Anthony Gordon, que ho ve fent força bé. Aquesta és el menú, podríem dir, de tots els jugadors que té el Barça repartits.
2: Doncs no volem jugar al Barça, però si voleu veure jugadors del Barça, teniu feina al cap de setmana. Escolta, i també hi ha feina sempre al voltant del cas Negreira. Ahir comunicats i comunicats, l'últim, el del Barça, negant que s'hagi obert un nou expedient. Com està això, germà?
11: Sí, doncs ahir a la tarda es despatxava a gust del Real Madrid, doncs, dient que sobre el famós tema del cas Negreira, doncs va fer un comunicat dient que la UEFA ha confirmat la recepció de la denúncia presentada pel Real Madrid sobre els pagaments fets durant les últimes dècades pel Barça, el que va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Consideren que incorporen suficient documentació i evidències de fets d'extraordinària gravetat, diu la nota, que afecten directament la integritat de la competició, i demanen que avanci la investigació a la màxima celeritat possible per la seva completa conclusió. Això és el que li demana el Reial Madrid a la UEFA. No va trigar ni 10 minuts el Barça en treure el seu comunicat per dir que hi ha algunes apreciacions a fer, com per exemple que la UEFA no ha obert cap tipus d'expedient al Barça, que l'expedient ja es va iniciar fa 3 anys, en el 2023, que el club ha atès sempre tots els seus requisits, tot el que se'ls ha demanat, que l'expedient no s'ha reobert perquè mai es va tancar, i el Barça considera que l'expedient en curs és una investigació, no pas una revisió, i que no hi ha tampoc cap nou requeriment al Barça, i que quan sigui un fet, doncs respondran degudament. I acaba la nota del Barça dient que des de l'inici de la investigació el Barça sempre ha estat a disposició de la UEFA i sempre ha tingut la llicència UEFA per poder participar en les diferents competicions.
2: Doncs un nou capítol d'aquest serial. Gràcies, bona tarda.
11: Que anirà per llarg.
2: Va bastant llarg.
11: I tant.
2: Sí. Gràcies, Germà, bona tarda.
11: Fins ara.
2: No hi ha Lliga Primera, però sí a Segona, i el primer equip català en jugar demà serà el Sabadell, a 6:45 de la tarda a la Nova Creu Alta davant l'Andorra. L'equip català recent ascendit ha començat molt bé la temporada, només ha perdut un partit en 7 jornades, i un dels seus jugadors, Ton Ripoll, parla de la il·lusió que tenen.
10: Sobretot els que venim de Segona Federació quan estàvem aquí, no? O sigui, han sigut tants anys de lluitar per un somni, d'intentar arribar on estem ara, i que no et pares a pensar en tot el que has fet. O sigui, només tens ulls per l'horitzó, i crec que, bueno, el mirem amb molta il·lusió i amb moltíssimes ganes, doncs, de fer bé les coses, i no tant en estar preocupats de si podrem rendir o no, perquè això crec que ens restaria energia i no toca.
2: Doncs aquest partit serà demà, mentre que el Girona jugarà diumenge a les 9 de la nit a Montilivi davant un rival de la seva lliga, dels que busquen l'ascens per tornar a la primera divisió, al Mallorca. Anem a Girona. Josep Guardiola.
12: Montilivi viurà aquest diumenge un dels partits teòricament més atractius de tot el campionat. I és que s'enfrontaran a partir de les 9 el Girona Futbol Club i el Mallorca, dos conjunts que acaben de descendir, que ara mateix són a la part alta de la taula classificatòria i clars candidats a buscar l'ascens per recuperar la seva plaça a la màxima categoria del futbol estatal. El Girona i el Mallorca estan empatats a 13 punts, cinquena i sisena posició respectivament a la taula classificatòria. I posats en el partit de diumenge, els mallorquins arriben amb un parell de baixes molt considerables per les finestres de les seleccions, i el Girona la setmana passada va tenir entre seleccionats i relacionats fins a 10 baixes. En principi es podria recuperar algun dels jugadors que per temes físics no estava disponible, i des del club també es va anunciar fa dies que es miraria d'avançar la tornada d'algun dels internacionals. L'únic que ha acabat de moment els compromisos amb el seu combinat és l'Ascoruma. Els ucraïnesos encara tenen un partit amistós, però seria especialment important la tornada de Benat, ja que és l'home referència en punta d'atac. Però tot això no se sabrà fins demà dissabte, quan el tècnic Quique Álvarez faci la roda de premsa prèvia al partit. Per la resta, en temes esportius, els gironins arriben millor que mai. 4 victòries en els 5 últims partits i amb ganes de fer-se forts a casa. Veurem què passa en aquest duel destacat, com dèiem, diumenge a les 9 del vespre.
2: I parlem de bàsquet. Segon partit de l'Eurolliga de la setmana pel Barça. Juga a Istanbul contra el Besiktas després de perdre a Dubai dimarts. Dani Esclusa, bona tarda.
13: Bona tarda, Marga. Sens dubte important en una competició com l'Eurolliga, tan competida i igualada, no encadenada derrotes, i per tant, com bé deies, important guanyar avui per refer-se d'aquesta derrota de dimarts. No serà fàcil. Evidentment, el Barça tindrà un rival com el Besiktas, que porta una victòria i una derrota fins ara, però que és un equip molt complicat a guanyar, sobretot a casa seva. Ja coneixem el que és anar a una pista turca amb tot l'ambient que es crea. Explicava el tècnic blaugrana Alexander Sekulić que l'equip hauria de fer un molt bon partit per guanyar i està especialment atent a la feina dels seus bases. L'escoltem.
14: Okay, everything starts with the ball handlers, with their guards.
15: Tot comença amb els seus bases, amb els que controlen la pilota. Ells creen la majoria dels tirs pels seus companys o per ells mateixos, així que hem de fer una bona feina com a equip, limitant que els seus bases puguin fer el que volen fer i eliminant els seus punts forts. Així que serà un partit molt exigent pels nostres bases.
14: So it's going to be a very demanding game for our guards, yes.
13: Doncs el partit, recordem, a partir de les 7 de la tarda al Turkcell Basketball Development Center d'Istanbul.
2: Gràcies, bona tarda.
13: Bona tarda.
2: I ahir el Barça va perdre la final del Mundial d'Handbol, 42-33 amb el Vesprem de Xavi Pascual. I parlem d'hoquei patins perquè comença el Mundial Femení a Paraguai, a Asunción, concretament, i el nostre company Jaume Riello està en protagonista, defensa en títol. Jaume, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda. Doncs estic amb l'Aina Florença. Aina, com estàs? Bona tarda.
17: Bona tarda.
16: Nervis? Com són les sensacions a res de començar el Mundial?
17: Bé, jo crec que les sensacions són molt bones, crec que l'equip ha estat fent una molt bona preparació, que ara estem en una molt bona dinàmica i que l'equip pues, està motivat i amb moltes ganes de començar a competir.
16: Veniu de guanyar un europeu, veniu de guanyar el passat mundial, això us afegeix un puntet més de pressió o us dona més confiança?
17: Bé, jo crec que pressió com a tal no en tenim. Sí que és cert que som conscients que el nostre objectiu és intentar revalidar el títol, tornar amb la Copa cap a casa, però pressió com a tal no en tenim. Al final, qualsevol equip pot guanyar el Mundial i nosaltres vam fer la feina l'any passat i fa dos i aquest any doncs, intentarem tornar-la a fer sense pensar en el que ha passat anys enrere.
16: Novara, el Mundial de fa dos anys, marca un abans i un després per a aquesta generació, tu creus?
17: Jo penso que sí, també és cert que hi ha hagut canvis generacionals, al final, a mesura que van passant els anys, també doncs, les grans es van retirant, les petites van entrant, llavors jo crec que igual que jo vaig entrar a Barcelona i va haver-hi aquest canvi per part meva, doncs ara també hi ha hagut alguns canvis i crec que al final també és bo perquè això vol dir que el nivell es va mantenint, no? I que si el seleccionador creu que aquest és la millor selecció perquè puguem guanyar, doncs, doncs endavant.
16: A Espanya, Argentina, potser les dues grans favorites. Us trobeu a Argentina ja a la primera fase. No sé si és una cosa que t'agrada trobar-te un rival tan potent ja tan d'hora o si t'agradaria tenir-lo més endavant en eliminatòries.
17: Bé, jo crec que al final, si vols guanyar un Mundial, els has de guanyar tots i trobar-te a la fase de grups, a semis, a la final, on sigui, realment és igual perquè per intentar guanyar el Mundial hauràs de guanyar tothom. Per tant, vull dir, en part està bé que te'l trobis abans perquè així també ja has tingut una presa de contacte amb aquest equip i si no, pues, no passaria res i te'l trobaries després de les semis o la final com va ser el cas de Novara, no? Per tant, jo crec que, bueno, el que ens toqui serà benvingut.
16: Vaig acabar, Aina. Objectius, després de guanyar l'Europeu i el Mundial, el que us demana la gent, els aficionats, és tornar a repetir Mundial, aconseguir la novena Copa del Món.
17: Sí, sí, no, no, l'objectiu principal i únic és tornar amb l'hora a casa. No, no hi ha cap altra discussió.
16: Doncs tant de bo sigui així. Moltes gràcies.
17: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs sort per l'equip femení. El masculí també farà el Mundial l'altre cap de setmana i acabem dient que Àlex Márquez ha estat el més ràpid als primers entrenaments del Gran Premi de Motociclisme MotoGP. És tot, bona tarda.
18: Hemos entrado ya en la recta final para el debate de los decretos de vivienda en el Congreso, ahora mismo encaminados a que decaigan los dos decretos. Es un escenario político y social de consecuencias inesperadas, un terremoto dentro del terremoto social. Mediodía en directo desde la Puerta del Sol, pegados a la protesta en su séptimo día ya y al Congreso. 2:00 p.m, 1:00 en Canarias.
19: Mediodía en Radio Nacional desde la Puerta del Sol. Carlos Núñez.
18: Recuerden, el primero de los decretos, prohibición de especulación para los fondos buitre, prohibición de desahucios hasta 2030. El segundo, también desarrollando de forma específica esa renovación automática de los contratos por tiempo indefinido. Todo eso puede decaer a las 3:00 p.m. cuando se produzca la votación. Rosa Carreño, estamos en el Congreso, sigue el debate y sigue ahora mismo la posición inicial de Junts. Buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. Aunque con pocas esperanzas, la ministra de Vivienda ha tendido la mano a Junts para cambiar ese primer decreto, el que lleva el grueso de las medidas una vez convalidado.
21: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa, que es capaz de cambiar la vida de la gente.
20: Era el mensaje a Junts. En el mismo saco les mete que a PP y a Vox les mete el ministro Agustín Duy.
22: Cada desahucio que se produzca a partir de esta votación va a llevar los nombres y los apellidos de quienes hoy voten que no a estos decretos, sean del PP, de Vox o de Junts.
20: Pero Junts no se va a mover. Dice que estos decretos ni frenan a los fondos buitres ni protegen a los pequeños propietarios y que ellos no van a engañar a nadie.
23: I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho.
20: Tenemos la responsabilidad, dice Nogueras, de decir la verdad, sea cual sea el precio a pagar, especialmente duro con Junts y con su portavoz, Gabriel Rufián, dice que se han pasado de frenada.
24: Y deje de imitar a la salvaje de Urriols con financiación de Vox y que deje de imitar a Ayuso, por favor, porque es que en nuestro país no tiene cabida todo eso.
20: PP y Vox, que también van a votar en contra, culpan al gobierno de no haber hecho nada estos 8 años, Juan Bravo y Carlos Quero.
0: No es un fracaso colectivo, es un fracaso de usted y del sanchismo. Ese es el fracaso de la vivienda con usted.
1: Esto no va de que la gente tenga casa, eso les importa un comino a ustedes. Esto va de movilizar, de optimizar un espacio electoral dormido.
20: Los dos decretos se van a votar cuando acabe el debate. La votación será pública y por llamamiento PSOE y Sumar lo han pedido así para que todos se retraten.
3: Y Sumar ahora mismo en TSID y en ese estrado también, muy enfadada, sonido directo.
4: En el mismo lugar que han estado siempre, al lado de sus amos, a los que nadie ha votado, al lado de los fondos buitre, al lado de los áticos, al lado de los rentistas.
3: TSID, que ha estado muy implicada también en los derechos de las personas desahuciadas, personas vulnerables, y sobrevolando el pleno, el luego qué. Si Junts tumba finalmente los decretos, un golpe para el gobierno que contaba al menos con sacar adelante el de el grueso de las medidas, el no de Puigdemont, dejaría la legislatura en estado crítico. Moncloa dicen que ahora mismo no barajan convocatoria electoral, que hoy lo que toca es debatir en el Congreso y escuchar, Sandra Gallardo, lo que hay en la calle. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Junts no se mueve y eso alimenta todas las especulaciones. El run-run de adelanto electoral, si caen los decretos, está hoy en todos los corrillos. Socialistas, ministros, socios de izquierdas alimentan la idea. Urnas el 29 de noviembre. Creen que las protestas en la calle y la bandera de la vivienda abren un escenario propicio frente al PP, que prefiere hablar de Ceuta y de corrupción. En Génova dicen que están preparados para ir a las urnas. En el entorno del presidente hay quien asegura que la decisión ya está tomada. La respuesta solo la sabe Pedro Sánchez.
25: Presidente, ¿va a convocar elecciones?
5: Gracias. Al llegar evitaba responder, mientras en redes empiezan a circular lemas de precampaña. El perro contra los buitres, Puigdemont, Feijóo, Abascal con plumas y pico afilado. Mientras se extiende el argumentario de la gente contra los especuladores en Moncloa, frenan las prisas. Dicen que hoy no se va a decidir nada, que no hay gabinete de crisis, que primero quieren ver qué pasa en el Congreso y escuchar a la calle. Sumar reunirá el domingo a todos sus partidos. Siguen sin candidato, por eso Rufián, Esquerra se sale del guión, pide a Sánchez cabeza fría, no precipitarse porque no tiene a su izquierda a nadie con quien pactar.
3: Tambores de adelanto electoral y fuera la indignación, la furia por el rechazo a los decretos. Centenares de personas recorren el medio kilómetro que separa Sol del Congreso y allí se van a quedar hasta que los diputados voten a las 3 de la tarde. Denuncian que la política no escucha la calle. Hugo Domínguez, buenas tardes.
26: Buenas tardes. Hace unos instantes los centenares de manifestantes han alzado al cielo sus llaves, haciéndolas sonar. Ahora están escuchando discursos tras más de 2 horas, incluso 3 horas, sin dejar ni un solo minuto de corear, de cantar contra el gobierno, contra la oposición, contra la especulación inmobiliaria y a favor de una vivienda digna. Pero lo que más repiten, lo estamos escuchando cada poco tiempo, es huelga general, una exigencia que se lee en una enorme pancarta que sujetan entre cuatro. Uno de ellos es Víctor.
27: Porque la huelga general es el siguiente paso para escalar la lucha y para demostrar la fuerza que tenemos los trabajadores y paralizar la economía, y esa es la única forma de presionar para que se aprueben decretos y leyes que realmente sean efectivos. Ni siquiera el mínimo que se planteaba aquí, que para nosotros no es suficiente, ha sido aprobado. Entonces la única manera es seguir presionando en la calle, y la huelga general es la mejor herramienta para ello.
26: Y con tanto ruido, a Mikel le está costando seguir con los cascos el pleno. Como él, se ve a gente escuchando por la radio, viéndolo por internet el pleno, compartiendo auriculares entre dos. Nos decía Mikel que su rabia iba a más cada vez que escuchaba a la oposición.
28: Rabia, frustración, estoy hasta las narices. Esto es Radio Nacional, vamos a ser majos. Estoy hasta las narices de cómo estamos ahora. Y no se dan cuenta de que el mercado está roto, no funciona y que hay que superar ese tipo de narrativas y hay que pensar.
26: Aquí van a seguir tras llegar desde Sol a esta carrera de San Jerónimo, 150 metros del edificio del Pleno, hacia donde dirigen sus gritos los manifestantes.
3: Es otro día de los transistores, gracias Hugo. La acampada que se instaló hace 7 días sigue creciendo en paralelo a la rabia y echan raíces aquí los manifestantes. Elena Nieva, que no se van a mover. Buenas tardes.
29: Buenas tardes, eso es. No se van a mover. Más de 1.000 tiendas de campaña ocupando esta plaza de la Puerta del Sol, pero hay que decir que la mayoría de los que están aquí acampados desde hace varios días se han trasladado hasta las inmediaciones del Congreso, siguiendo minuto a minuto lo que está ocurriendo en el Pleno. Aquí los que se quedan en las carpas y en las tiendas de campaña también muy pendientes de lo que está pasando a través de las redes sociales. Descontentos por lo que pasa, llaman a la huelga general.
6: Sabemos que hay más de 1.000 personas que están afuera del Congreso, somos más de 1.200 carpas que estamos aquí en Sol y que vamos a seguir luchando, como decía mi compañera, para poder levantar una huelga general desde las bases para poder conquistar todos los derechos que nos han arrebatado.
7: Vamos a seguir aquí luchando, vamos a ir a la huelga general.
8: Creemos que hay que luchar por más y que no conformarnos simplemente con que nos den esas migajas a las que nos quieren limitar.
29: Huelga general y llamamiento a la movilización social este sábado en más de 50 ciudades españolas, incluida Madrid.
18: También en Barcelona la protesta se ha trasladado a la sede de Junts. Que nos lo digan a la cara, han estado clamando los concentrados a las puertas. A esta hora llueve y los manifestantes se mueven a la acampada de Plaza Cataluña. Marga Esparza, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. La intensa lluvia que cae en Barcelona ha obligado a desconvocar la concentración de las personas que han estado desde las 11 de la mañana ante la entrada del Passatge Bofill, donde se encuentra la sede de Junts. A través de un altavoz han seguido las comparecencias del Congreso. La intervención de Míriam Nogueras la han acompañado con gritos de vergüenza, vergüenza. Para el portavoz del sindicato de Llogateras, Enrique Aragonés, la votación contra el decreto es un acto de violencia.
10: Que se aprobaran estos decretos, que son de mínimos, que están muy lejos de lo que necesitamos, pero que ahora mismo se tienen que aprobar, y Junts ha decidido responder a otros intereses, tendrán que explicar cuáles son. Pero es violenta la decisión que toman, va a producir sufrimiento y por tanto es una decisión sádica. Nosotros estamos aquí porque hasta el último minuto pueden rectificar.
9: Para esta tarde a las 6 se han convocado una asamblea en la Plaza de Cataluña para empezar a organizar la huelga general.
18: Y es precisamente el temporal la otra prioridad informativa a mediodía. Rosa Perarnau, Casa de la Radio, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Carlos. Los avisos han bajado a naranja, afectan al este y sureste del país. Lo peor hasta ahora en Tarragona, Judith Huerta.
12: Buenas tardes, sí, parece que poco a poco el susto va pasando y que también, poco a poco, la gente puede salir a la calle, eso sí, sin moverse de su pueblo. Esto no significa que el peligro haya pasado, se mantiene la alerta por lluvias intensas hasta las 8 de esta tarde y además, los niños y niñas no volverán a la escuela ya hasta el lunes. Nuria Parlón es la consejera de Interior. Nosotros ahora estamos en una situación de inestabilidad meteorológica en toda la zona, nos cuenta que requiere de mucha prudencia por parte de la población. Y precisamente la población ha sido prudente porque ha mantenido el confinamiento.
13: Está todo cerrado, la mayoría de locales está cerrado.
12: Hasta una cincuentena de municipios han activado sus planes de emergencia. Los barrancos daban miedo. Los bomberos han hecho esta mañana lo que llaman trabajo de ataque, es decir, salvamentos como, por ejemplo, sacar a 18 personas atrapadas en sus coches en la Nacional 340 en Alcaná. Tres centros de acogida habilitados en Ulldecona, Amposta y Tortosa, donde se han desalojado una docena de personas porque el agua ha afectado a la estructura del bloque donde viven. Aún hay 9 carreteras cortadas y la R16 entre Tarragona y Tortosa no funciona. La valoración de los daños llegará más tarde, cuando los barrancos se calmen, aunque ya advierten que será cuantiosa.
11: Pues vamos a ver qué nos espera en las próximas horas. Jacob Petrus, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Todavía lluvia en el arco mediterráneo, aunque va a menos, no llegará a desaparecer. Así que durante esta tarde y mañana, también el domingo, seguiremos teniendo aguaceros de carácter fuerte, sobre todo entre Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Más débiles durante la jornada del domingo, pero durante todo este fin de semana, gracias al apoyo de una dana que se va a situar al oeste de la península ibérica, los chaparrones y los aguaceros van a ganar terreno prácticamente en todo el país, sobre todo en el centro y en el norte, más débiles cuanto más hacia el oeste y en las Islas Canarias únicamente con algunas nubes al norte del archipiélago. Todo esto con temperaturas que en general van a bajar ligeramente y atención a la semana que viene que seguirá lloviendo en buena parte de España.
11: Volvemos a partir de 12:30. Ahora información de su comunidad.
19: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Radio 4. Elena Pérez.
2: Molt bona tarda. Junts per Catalunya votarà no aquest migdia, juntament amb el Partit Popular i Vox, els dos decrets d'habitatge aprovats aquesta setmana en Consell de Ministres. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, acusa Sánchez d'enganyar, diu, la gent perquè aquests dos decrets, segons ells, no solucionen els problemes de l'habitatge. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, diu, en canvi, que els de Puigdemont votaran en contra per interessos personals. Escoltem Nogueras i Rufián.
15: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant i es segueixi desnonant.
30: Esto es objetivamente denunciable, censurable, que sus intereses particulares puteen a miles de personas.
2: Unes 200 persones convocades pel sindicat de llogateres han estat bona part del matí protestant als voltants de la seu de Junts a Barcelona, al barri de la Sagrada Família, per aquest no dels juntaires. Enric Aragonès n'és el portaveu del sindicat de llogateres.
0: Tenen fins l'últim minut per rectificar, perquè la decisió que estan a punt de prendre és molt problemàtica, de fet és violenta.
2: Sembla que a poc l'ensurt va passant i que també a poc la gent de les comarques del Baix Ebre i el Montsià ja pot sortir al carrer perquè s'hi ha aixecat el confinament. Això no vol dir que el perill hagi passat. Es manté l'alerta per pluges intenses fins a les 8 del vespre. De seguida anem fins a Tarragona. Ara coneguem la previsió del temps amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola, Sergi Loras.
1: Les precipitacions han estat torrencials i persistents al sud de Catalunya, especialment a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, on les acumulacions són molt abundants i molts barrancs i torrents baixen amb molta aigua, destacant els 273 litres a l'Ametlla de Mar, els més de 200 a 250 litres al Canà, a Mas de Barberans, o Ulldecona o el Perelló, la majoria descarregats en poques hores. Ara mateix, la pluja avança de mar cap a terra i es desplaça de sud a nord i s'estén per moltes comarques del Camp de Tarragona i del litoral i prelitoral de Barcelona i a la Catalunya central, on descarrega amb intensitat. En canvi, és més dispersa a Ponent i al Prepirineu. Durant la tarda, els ruixats seran més dispersos i febles, tret del sud. Al delta de l'Ebre, la pluja reactivarà i ben bé fins a la pròxima nit i matinada, on es mantenen els avisos, ja que poden caure de 20 a 50 litres en una hora i acumular-se fins a 100 litres en més de 12 hores.
2: I com se circula a aquesta hora? A veure si hi ha problemes o no per la pluja. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
4: Hola, bona tarda. Ara plou, sobretot en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, i s'afecta el trànsit a les principals entrades i sortides de la capital catalana i també les seves rondes. En general, se circula amb més lentitud i hi ha aturades, per exemple, a vies com la C58, l'autopista del Vallès, sortint de Barcelona, entre el nus de la Trinitat i Torre i la zona de Ripollet, això sortint de Barcelona, però també d'entrada aturades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, això la C58, l'autopista del Vallès. També a la zona del Vallès destaca la P7 amb retencions entre Santa Perpètua, Barberà, direcció sud, sobretot en sentit Papiol, i a l'extrem sud, carregades també, sortint de Barcelona, en l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, i d'entrada l'autopista del Garraf. També presenta aturades més destacades del que és habitual a aquesta hora entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vaques al control central.
19: Edició migdia. Elena Pérez.
2: Ha aixecat el confinament a les comarques del Baix Ebre i el Montsià després de l'intens episodi de pluges. Això sí, el perill no ha passat perquè l'alerta per pluges intenses es manté fins a les 8 del vespre. Sembla, però, Judit Huerta, que a les Terres de l'Ebre comencen a respirar una mica més tranquils. Bona tarda.
12: Bona tarda, sí, més tranquils, però mantenint tota la prudència possible. En molts llocs les rieres i barrancs encara porten força aigua. Per això es manté la limitació de la mobilitat. Els veïns i veïnes dels més de 50 municipis afectats només es poden moure pels seus pobles. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
16: Just ara estem en una situació d'inestabilitat meteorològica en tota la zona, que requereix de molta prudència per part de la població. Això no vol dir que ja puguem recuperar la mobilitat i que ja podem fer les activitats habituals, sinó que hem de mantenir moltíssima prudència i precaució, evitant la mobilitat, això és molt important.
12: I el cert és que el confinament de la població ha evitat mals majors.
17: El poble buit, tu vas, no hi ha terrasses, algun bar obert, però res.
12: Res de res tampoc, perquè a primera hora els bombers han salvat 18 persones atrapades als seus cotxes al seu pas per la carretera N340 a l'altura del Canà. Oriol Corbella és el responsable de l'operatiu dels bombers.
20: Hem anat prioritzant tots els serveis per primer fer sobretot tots aquests salvaments i prioritzar a les persones en primer lloc.
12: I els bombers han rebut 237 incidències i, a banda de 19 salvaments, han assistit una dotzena de persones que en ple centre de Tortosa s'han desallotjat perquè l'aigua ha afectat l'estructura del bloc on viuen. I precisament a la capital del Baix Ebre, però també a Ulldecona i Amposta, s'han habilitat 3 centres d'acollida. Tot s'ha fet en menys de 24 hores perquè, malauradament, sembla que a l'Ebre cada vegada estan més habituats a viure episodis com aquest.
2: Episodis que, òbviament, Judit, tenen conseqüències econòmiques i danys importants. Aquest serà el segon capítol d'aquest episodi. Els ajuntaments tot just comencen a sortir al carrer per valorar-los, però se sap que seran importants. Tortosa, Roquetes, Mas de Barberans i Santa Bàrbara són alguns dels municipis, Judit, més afectats.
21: Fatal! Tot xola que dic,
3: en lo llançol tapada per sentir el rellampic i no volerà, claro, de temor. Molta temor.
12: La por era aquesta matinada inevitable. L'aigua ha superat els 200 litres per metre quadrat en diversos dels 50 municipis que han activat les seves alertes. De danys, segurs, per baixos inundats, infraestructures afectades, dificultat d'accés a algunes masies o granges aïllades s'han de valorar. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
5: Algunes cases afectades que s'han estat avaluant també durant el matí, vehicles, talls de camins, talls de carrers, barrancs.
12: I és que els barrancs, deien molts, feien por més enllà dels danys, s'obre un nou debat. La queixa d'alguns ajuntaments afectats perquè la Generalitat els va dir que decidissin ells si les escoles tancaven o no. Daniela Lleixà és l'alcaldessa de Mas de Barberans.
6: O sigui, decisions que jo crec que havia de prendre el govern, molt les van derivar als alcaldes, que també tenim les competències, és evident, i van prendre decisions que no va prendre potser qui tocava, no?
12: La Generalitat es defensa i diu que la competència és dels consistoris, mentre sembla que l'aigua i el telèfon ha tornat a la major part dels afectats, tot i que queden encara 9 carreteres tallades i no hi ha trens a la R16 entre Tarragona i Tortosa.
2: Tot aquest episodi de pluges contrasta amb la informació que ens arriba des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La conca del Segre i la de la Noguera Ribagorçana han entrat en sequera perllongada després d'un estiu i un setembre sense pluges. Lleida, Joana Cendra.
21: La conca del Segre la composen els rius Noguera Pallaresa i la de l'Éssera, mentre que la de la Ribagorçana només compta amb aquest riu. A aquestes dues també s'hi sumarà la de la Garona, a la Vall d'Aran, que abasteix el sud de França. En conjunt, el 51% de la conca de l'Ebre se situa en sequera prolongada. Malgrat tot, la situació no és greu ni està a prop de l'escenari de 2023 i la de Lleida és la millor de tota la conca. Cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de la Confederació, Miguel García.
22: Entrarà en sequía prolongada el Segre, se llama Segre Noguera Pallaresa, esa unidad territorial, y la unidad territorial ese era Noguera Ribagorzana. A final de septiembre tenemos el 51% de la cuenca del Ebro en situación de sequía prolongada.
21: Amb tot, la conca ha rebut un 7% menys de precipitació, però ha aguantat bé la campanya de rec perquè veníem d'un hivern excepcionalment plujós.
2: El sindicat de llogateres ha fet una crida a la vaga general arran de la crisi de l'habitatge. Ho han reclamat des de la seu nacional de Junts a Barcelona, on s'ha convocat una concentració i des d'on han seguit amb un altaveu les compareixences al Congrés. Ara, Marga Esparza, la meteorologia ha obligat a desconvocar la concentració. Bona tarda.
23: Hola, bona tarda. La forta pluja que cau a Barcelona ha obligat a desconvocar la concentració de les persones que han estat des de les 11 del matí davant l'entrada del passatge Bofill de Barcelona, on es troba la seu de Junts. A través d'un altaveu han anat seguint les compareixences del Congrés. La intervenció de Míriam Nogueras ha estat acompanyada amb crits de vergonya, vergonya. Per Enric Aragonès, portaveu del sindicat, la votació en contra del decret és un acte de violència.
0: D'entrada, per insistir que tenen fins l'últim minut per rectificar, perquè la decisió que estan a punt de prendre és molt problemàtica, de fet és violenta. El que està dient Junts amb la seva decisió és que la maca ahir se l'hauria d'haver desnonat i que els desnonaments que vindran la setmana que ve i els mesos que venen s'han de produir. Jo em pregunto què dirà Junts quan aquests desnonaments arribin i quan arribi, perquè noves morts per culpa d'aquests desnonaments.
23: Per aquesta tarda a les 6 han convocat una assemblea a la plaça de Catalunya per començar a organitzar la vaga general.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que estava profundament decebut amb Junts per la seva decisió de rebutjar els dos decrets d'habitatge que es votaran aquest migdia al Congrés. En la seva intervenció al Fòrum Atocha, a Galícia, s'ha mostrat partidari d'intervenir al mercat. Lorena Enns, bona tarda.
24: Sí, bona tarda. El de Junts és un error greu, considera el president. En altres moments defensa els de Carles Puigdemont. Sí, han prioritzat els interessos dels catalans. Ara, però, lamenta, no estan en aquest escenari.
25: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
24: En una conversa amb el president de la Junta, Alfonso Rueda, i el lehendakari, Manuel Prevales, el president ha remarcat que és normal que la gent s'indigni si veu que l'economia catalana va bé, però en canvi no poden accedir a un habitatge. Illa s'ha mostrat partidari d'intervenir al mercat, una mesura que ha assegurat ja s'ha anunciat des de Catalunya. Entre les receptes que ha compartit el fòrum, la va demanar corresponsabilitat als bancs i les empreses constructores perquè ajudin des dels seus sectors a facilitar la construcció d'habitatge.
2: Doncs d'habitatge s'ha parlat també durant l'obertura de l'any judicial a Catalunya. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana als parlamentaris eines sòlides en aquesta matèria per donar una resposta àmplia a diverses situacions socials. Més detalls, Núria Alcalà.
7: Sí, Mercè Caso alerta que l'habitatge és un dret fonamental encara no garantit. En ple debat sobre els decrets del Congrés, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha interpel·lat directament els diputats i diputades per reclamar-los eines que permetin a la judicatura respondre als casos de desnonaments que han de resoldre.
8: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
7: I estén la mà a col·laborar amb les institucions. Recorda que els jutjats de Barcelona van ser pioners establint protocols d'avís amb l'Ajuntament per detectar situacions de vulnerabilitat abans d'executar un desnonament.
8: Moltes de les actuacions que varen preveure després van passar a la llei. Continuem endavant per garantir que tots els drets que han de ser protegits tinguin una resposta.
7: Paraules durant l'acte d'obertura de l'any judicial en presència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i la nova secretària d'Interior, Joana Ricardo.
2: I Foment del Treball demana una legislació que fomenti la construcció d'habitatge i redueixi la falta d'oferta al sector. El director d'Economia de la Patronal Catalana, Salvador Guillermo, ha expressat la preocupació que tenen a Foment per la possibilitat que les mesures que es tirin endavant penalitzin els propietaris i agreugin els problemes d'accés a l'habitatge.
9: Es preocupa que es prenguin mesures que vagin no a favor de garantir i de millorar el mercat de l'habitatge, sinó de buscar un culpable que no és el culpable, de posar-li el barret de culpable i de prendre mesures que estan més orientades a unes certes creències que no a unes certes realitats.
19: Edició migdia.
2: I a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per a sentència el judici pel cas Roger Espanyol. La Fiscalia i les defenses demanen l'absolució pels quatre policies acusats. Seguint-lo ha estat Sergi Bassoles.
10: La representant de l'acusació pública ha assegurat que els quatre policies encausats van actuar així davant el clima d'hostilitat i d'extrem perill amb què es van trobar i ha recordat que els cossos de seguretat de l'Estat tenen el monopoli legítim de l'ús de la força.
13: La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
10: I tant la fiscal Alexandra García Tabernero com les defenses dels quatre policies consideren que així va ser i també recorden que tots quatre seguien un mandat judicial.
13: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordenó requisar tot el material relacionat amb el referèndum.
10: A més, han insistit que les acusacions no han provat l'acció dolosa dels agents.
13: Què prueba de cargo avala la tesis del dolo?
10: Per això, les defenses i el Ministeri Públic demanen l'absolució dels quatre policies.
13: Que no se debe castigar, y menos con una pena equivalente a la del homicidio consumado.
10: Les acusacions, en canvi, demanen fins a 13 anys de presó.
2: Encara en plena judicial, un centenar de persones s'han concentrat davant de l'Audiència de Girona contra la violència masclista, coincidint amb l'inici del judici per l'assassinat de Carla Fernández, morta presumptament a mans de la seva exparella fa 3 anys. Un cas, Gemma Esteve, que va commocionar la ciutat.
14: Durant la concentració s'ha volgut recordar la Carla i també la resta de dones assassinades per les seves parelles o exparelles. S'hi han exhibit cartells amb els noms i les fotografies de moltes d'elles. La mare, Blanca Gutiérrez, ha demanat que aquests feminicidis no quedin reduïts a una xifra i espera que l'acusat de matar la seva filla rebi la pena màxima.
18: Per com la va matar, que també la va fer patir, sigui la sentència més. Que per la Carla ja no servirà que li caigui la supermanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll ho pensa dos vegades.
14: Avui s'ha fet la tria del jurat popular i dilluns començarà la fase testifical. La Fiscalia i les acusacions demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori amb violència. Consideren que l'acusat va planificar el crim. Carles Monguilot és l'advocat de la família.
26: I a més, quan tu te'n vas i l'endemà fas veure que ets el que ve a auxiliar i a trobar la Carla, amb una sang freda i amb una, per mi, premeditació i serenor que serien bastant incompatibles amb una reacció instintiva.
14: La defensa, en canvi, demana 4 anys i 9 mesos de presó per homicidi imprudent greu i robatori amb violència.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones suposadament relacionades amb l'intercanvi de trets aquesta nit al barri de Camparellà de Terrassa, al Vallès Occidental, on 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits. Els agents perseguien un grup de lladres taloners especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. L'ocupació a Catalunya torna a créixer al setembre i recupera la xifra dels 4 milions d'ocupats, marcant nou rècord per a un mes de setembre en la sèrie històrica. Segons les dades publicades avui pel govern espanyol, el 9è mes de l'any Catalunya ha guanyat més de 38.000 afiliats a la Seguretat Social. Per contra, l'atur ha registrat un lleuger increment. Ministeri, més coses, Ministeri i Generalitat estan preocupats per l'augment de robaments de cable de coure que està vivint Rodalies darrerament. Al setembre, aquesta va ser, Cristina Martín, la primera causa d'incidència.
1: Només al mes de setembre es van produir 35 robaments de cable a la xarxa de Rodalies. Això es va traduir en 15.000 minuts de retards per als usuaris. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
4: Un robatori de coure no és només un fur de material, no és només un impacte patrimonial i econòmic, està afectant el servei de Rodalies d'una manera molt dramàtica.
1: Uns robatoris que s'han disparat en els últims anys fins a xifres mai vistes. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Mobilitat.
11: Que venimos de un tiempo antes de la pandemia en que podríamos estar hablando aproximadamente 40 denuncias de robo por robo al año. El año 2026, este año en el que estamos, a 31 de agosto llevamos 280 robos, es decir, se ha multiplicado por 7. Esto está haciendo un daño enorme.
1: La R3 és la línia més afectada, amb 70 quilòmetres robats, que suposen un cost extra de 20 milions d'euros. I el problema també és trobar els proveïdors.
2: I de la cultura, l'Orquestra Simfònica de Barcelona inaugura avui la temporada de l'Auditori amb un concert dedicat a la 7a Sinfonia de Beethoven, Montse Soto.
15: Un concert on es reivindicarà el llegat i la modernitat d'una banda amb un tribut a dos grans creadors universals com Beethoven amb la 7a Sinfonia i Chopin, del qui s'oferirà el concert per a piano i orquestra número 2, interpretat per un dels solistes més reputats del moment, Jan Lisieski, i de l'altra banda, la contemporaneïtat d'un dels grans compositors catalans del segle XX, com Robert Gerhard. Víctor Medem, que signa la seva primera programació al capdavant de l'Auditori, es mostra així de satisfet amb el programa.
16: La primera obra que se sentirà en aquest concert serà el concertino per cordes de Gerhard, que és la primera obra orquestal que va escriure a finals dels anys 20. I és una obra increïble, i jo és el que reivindico, aquest equilibri entre el llegat i la descoberta.
15: El director de l'Auditori de Barcelona comenta també com l'OBC, sota la batuta de Ludovic Morlot, es troba en un dels seus grans moments.
16: Ara mateix es pot dir que l'orquestra està en el seu millor moment des de fa molts i molts, molts anys, dècades. Hi ha hagut una renovació molt important de la plantilla, sobretot per motius de relleu generacional. Ara, per exemple, aquesta setmana hem convocat una plaça i l'ha guanyat un noi de 23 anys, amb una competència ferotge, no?
15: El concert inaugural de la temporada de l'Auditori es farà tant avui com diumenge a la Sala Pau Casals.
2: És tot per part nostra. Que passin molt bon cap de setmana i gràcies, com sempre, per confiar en la Ràdio Pública.

0: empleados.
1: El turismo sigue marcando récords y también tiene impacto en esos buenos datos que les acabamos de contar. En agosto nos visitaron más de 12.300.000 personas, gastaron casi 18.000 millones de euros, unos 200 euros de media por día y persona.
0: Y si nos fijamos en los destinos, Baleares se posiciona en primer lugar, seguido de Cataluña, aunque Andalucía registra el mayor impulso. Además, Reino Unido se consolida como el principal mercado emisor, tanto en volumen de visitantes como en aportación económica.
1: Los países del G7 van a liberar reservas hasta un máximo de 100 millones de barriles ante la crisis energética mundial derivada de la guerra en Irán.
0: El presidente francés Emmanuel Macron lo ha anunciado y ha pedido actuar de forma coordinada y sin restricciones a las exportaciones de petróleo. Las 7 economías más potentes del mundo se comprometen a no imponer restricciones a la exportación de energía y productos energéticos entre los países del G7. También hacen un llamamiento a todos los productores para que se abstengan de imponer prohibiciones que puedan agravar las tensiones en el mercado.
1: Consecuencias de la guerra en Irán, pero también por el conflicto en Ucrania. Hoy, un nuevo ataque del ejército ruso ha dejado al menos 2 muertos y más de una treintena de heridos tras el lanzamiento de 3 bombas aéreas en la ciudad de Kharkov, la segunda más grande del país.
0: Ataques que en las últimas horas también se han producido en la capital, en Kiev, donde el impacto de un dron ha obligado a cerrar parcialmente uno de los 3 puentes que atraviesa el río Dnipro, por donde cientos de miles de personas cruzan a diario. El alcalde de la ciudad acusa a Moscú de intensificar sus bombardeos contra infraestructuras antes de la llegada del invierno.
1: Gracias, Pablo. Hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Y en los deportes, quinta baja en la selección española, abandona la concentración Ferran Torres, el goleador del Mundial, y ahora sí llega otro 9, David Alejandro García. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, tras las salidas de Porro, Eric, Grimaldo y Nico por distintas dolencias, se suma ahora por molestias en el tobillo el delantero del PSG, Ferran Torres, abandona la selección, pero esta vez sí hay recambio. Luis de la Fuente llama al delantero del Real Madrid, Carlos Espí, primera llamada para la absoluta de un jugador que precisamente ayer marcaba 5 goles ante San Marino. Vamos a escucharlo tras su repóquer en el partido con la selección
3: Sub-21. La verdad es que no soy consciente de lo que estoy haciendo. 5 goles con la Sub-21 es una barbaridad. Estoy muy contento y vamos a por más.
2: Quiere más. El próximo choque de España mañana, sábado en Oviedo, ante República Checa, hoy con rueda de prensa de Luis de la Fuente y Marco Curella, será a las 8 y lo comentaremos luego en Radio Gaceta de los Deportes.
1: Además, tenemos deporte en directo. Juega el Barça en la Euroliga de baloncesto.
2: Jornada 3 de la máxima competición europea. Partido ante el Beşiktaş turco, cerca del descanso ya. Beşiktaş 38, Barcelona 49. Juega también el Valencia Basket en casa de las Asvel Bilurban. Partido a las 8. A las 8 y media, el Baskonia recibe al Olimpia de Milán. Hoy comienzan los europeos de ciclismo en Eslovenia, con muy buenas noticias ya desde esta tarde para los españoles. Héctor Álvarez se ha coronado campeón de Europa Sub-23, mejorando la medalla de bronce del año pasado. Y en tenis, otra proeza más de Novak Djokovic. Siempre da la sensación de que apenas le queda saque. Bueno, pues ha ganado su partido de hoy en el ATP 500 de Pekín. Avanza a cuartos, pero sobre todo bate un récord en posesión de Rafa Nadal. Con esta victoria, el serbio ya tiene el mayor número de victorias consecutivas en un único torneo de la ATP 31. Nadal tenía 30, eso sí, en Roland Garros, aunque Djokovic puede decir que lo ha hecho a sus 39 años.
1: Gracias, David Alejandro García. Nosotros volvemos dentro de 10 minutos con este especial informativo desde la Puerta del Sol. Son las 7:50, las 6:50 en Canarias.
4: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
5: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. El no del Congrés als decrets d'habitatge intensifica les protestes a Barcelona, on es planteja una vaga general. També hi ha talls a la via pública a Plaça Espanya i Avinguda Meridiana. En parlem de seguida. Abans, però, la informació de servei. Quan les pluges sembla que donen una treva al sud de Catalunya, coneguem la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
6: Bona tarda. De mala inestabilitat i el temps canviant, no es retira de Catalunya. Especialment s'esperen més pluges cap al litoral, amb ruixats que poden anar acompanyats de tempesta localment forts i distribuïts, això sí, de forma irregular. A la resta s'espera cel amb intervals de núvols i núvols d'evolució al Pirineu, on a la tarda podrien desenvolupar-se ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta i que puntualment podrien ser forts, especialment al Pirineu de Girona i zones limítrofes. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en lleuger ascens al terç oest, en lleuger descens a Barcelona i a l'est de Girona i sense grans canvis a la resta. Demà les màximes seran de 26 graus a Girona i Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa a les mínimes, baixen lleugerament a Lleida, a la resta amb pocs canvis. Demà bufarà la tramuntana moderada a l'Empordà, a la resta, al litoral, bufarà predominantment el vent del nord-est de fluix a moderat. Durant els pròxims pròxims dies, la inestabilitat no es retira, podrà continuar almenys fins a mitjan de la setmana que ve. És una informació d'EMET.
5: I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bona tarda.
7: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària segueix més o menys com en l'anterior crònica, però fem un repàs ràpid. En aquests moments tenim concentrada la mobilitat a les rondes, on hi ha lentitud tant en sentit Trinitat com en sentit Llobregat. El que millora són els accessos. De fet, tenim la C33 ja només amb un quilòmetre i la C58 amb un altre quilòmetre i mig, des de Montcada cap a Trinitat Rondes, i algun punt d'aturada al Prepirineu, en concret a la C16 Cercs, en sentit el túnel del Cadí. Una vegada més, emplaçar-vos a que circuleu amb cautela i no baixeu la guàrdia amb aquestes pluges que estan caient. Bon cap de setmana.
5: Salutacions d'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, en Climent Sabater. Comencem. Les protestes per la caiguda dels decrets de l'habitatge al Congrés tallen a aquesta hora el trànsit a Plaça Espanya de Barcelona i a l'Avinguda Meridiana de Barcelona també, amb el carrer Fabra i Puig. Per la seva banda, el sindicat de llogateres planteja la convocatòria d'una vaga general a una assemblea a Plaça Catalunya. Allà hi és la Cristina Martín. Bon vespre, Cristina.
8: Bon vespre. Centenars de persones estan concentrats al centre de Barcelona per debatre què cal fer per avançar cap a la vaga general. Estan convocats pel sindicat de llogateres després que aquest matí hagin protestat davant de la seu de Junts pel seu no als decrets d'habitatge. Carmen Arcarazo és la seva portaveu.
9: I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà. Bàsicament, obrir la demanda de la vaga general perquè no sigui una demanda del sindicat de llogateres, sinó que molts més sectors, moltes més organitzacions, molts més moviments i en general la ciutadania en general s'hi pugui sumar.
8: Demanen aconseguir més aliances per la vaga general, anant als centres educatius, a les universitats, a les empreses, i també reclamen que s'assumin sindicats com UGT i Comissions. A aquesta assemblea s'han sumat els acampats que s'han plantat des de dimarts a Plaça Catalunya. Ells també criden anar a la vaga general. Entre les demandes que s'estan escoltant hi ha l'expropiació de pisos en mans de la Sareb, topar els preus de lloguer i prohibir els desnonaments.
5: Gràcies, Cristina. I l'aigua comença a marxar dels barrancs i lleres i deixa a la vista les destrosses que ha provocat en alguns municipis de les Terres de l'Ebre, com Santa Bàrbara, Mas de Barberans o Tortosa. L'alerta per pluges intenses es manté encara fins a les 8 del vespre. De fet, hi ha encara 5 carreteres tallades, però la R16 de Renfe ja funciona. Tarragona, Judit Huerta.
10: Quina animalada. Tot aixecat, tot.
11: Així és com descriuen els veïns de Santa Bàrbara com ha quedat alguns carrers del seu poble. La força de l'aigua ha deixat tot el paviment aixecat. Josep Lluís Jimeno és l'alcalde.
12: No, és que pareixia que hi ha el cel. O sigui, s'ha comptabilitzat a l'estació aquesta meteorològica municipal. Hem comptabilitzat en una hora i quatre minuts 113 litres.
11: I a l'Ametlla de Mar se n'han acumulat 255, 237 al Canà o 221 al Perelló. 50 municipis han activat les seves alertes.
13: Una lluvia impressionante.
11: A Tortosa, una dotzena de persones s'han desallotjat perquè la pluja ha afectat l'estructura del bloc on viuen. De danys, segur que a tot arreu n'hi haurà molts, baixos inundats, infraestructures afectades, dificultat d'accés a algunes masies o granges aïllades. S'han de valorar. El que ja de moment es pot valorar és que no hi ha hagut danys personals, només el rescat de 18 persones atrapades als cotxes al Cana.
5: Víspera sentència al judici pel cas Roger Espanyol. Avui les defenses i la fiscalia han presentat els seus informes finals. Defensen l'ús de la força per part dels acusats i en reclamen l'absolució. Sergi Bassoles.
14: La fiscal del cas, Alexandra García Tabernero, ha defensat l'ús de la força per part dels 4 policies processats.
15: La policia puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
14: I sota el seu criteri i també el de les defenses, així va ser. A més, asseguren que no s'ha pogut acreditar que els acusats actuessin de mala fe.
15: ¿Qué prueba de cargo avala la tesis del dolo?
14: És per això que les defenses i la fiscalia sol·liciten l'absolució.
15: El Ministerio Público cree que no se debe castigar, y menos con una pena equivalente a la del homicidio consumado.
14: Les acusacions, en canvi, demanen fins a 13 anys de presó.
5: I els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones suposadament relacionades amb l'intercanvi de trets aquesta nit al barri de Camparellada, a Terrassa, al Vallès Occidental, on dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits. Els agents perseguien un grup de lladres anomenats taloners, especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. L'ocupació torna a créixer a Catalunya al setembre i recupera la xifra dels 4 milions d'ocupats, marcant nou rècord per a un mes de setembre en la sèrie històrica. Maria Huguet.
16: El novembre mes de l'any, Catalunya ha guanyat més de 38.000 afiliats a la Seguretat Social, superant la xifra total dels 4 milions, una afiliació on s'hi han incorporat persones provenients de la regulació extraordinària d'immigrants. Per contra, l'atur ha registrat un lleuger repunt respecte a l'agost, amb 600 persones més sense feina, tal com ha explicat Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat.
17: Va tancar el mes de setembre amb 330.072 persones registrades a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, la qual cosa representa un 0,2% més que el mes d'agost.
16: Lleida lidera l'augment de l'atur al setembre, seguida de Tarragona, Girona i Barcelona, l'única demarcació que encara manté una reducció de l'atur respecte a l'agost.
4: Esports.
5: I en esports, en joc ara mateix el partit de l'Eurolliga de bàsquet entre el Barça i el Besiktas. Daniel Clusa, bona tarda.
18: Bona tarda, Climent. Doncs partit al descans ara mateix amb resultat favorable al Barça per 12 punts, 40-52. Recordem que els d'Alexander Sekulic porten una victòria i una derrota en aquest inici de l'Eurolliga i que, per tant, un triomf avui deixaria el balanç en positiu al finalitzar aquesta segona setmana de competició. Avui també en futbol sala, a 2:15 de la nit, Indústria Santa Coloma s'enfronta al Sala Saragossa. El conjunt català busca la seva primera victòria a la Lliga aquesta temporada i demà, recordem, la selecció espanyola amb 7 jugadors catalans s'enfronta a la República Txeca en la tercera jornada de la fase de grups de la Nations League. I a la segona divisió, un Sabadell invicte a la nova Creu Alta rep a l'Andorra a partir de 6:45 de la tarda.
5: I avui marxem amb Vetusta Morla. Maldita. Després de 2 anys de silenci, el grup madrileny torna a Barcelona amb la seva nova gira titulada Gira de Vuelta, Canciones de Ida, i ho fa avui a les 9 de la nit al Palau Sant Jordi. Marxem. Molt bona tarda.